0: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora hi ha cua a la Ronda de Dalt, Esplugues. Hi ha dos carrils tallats en aquest punt per un accident direcció Llobregat. Un altre accident afecta també aquest punt sentit Trinitat. En aquest cas hi ha un carril tallat. Per una avaria també hi ha un carril tallat a l'AP7, al Papiol, sentit Girona, que genera retencions. I a aquesta hora destaquem també l'antitud. A l'AP7, a Mollet, en sentit nord, cap a l'enllaç amb la C-17. De fet, avui s'espera més mobilitat del que és habitual en aquesta zona propera al circuit de Barcelona-Catalunya, amb un meló perquè arrenca el Gran Premi de Fórmula 1.
0: El pacte europeu que endureix la política migratòria entre avui en vigor, s'acceleren les expulsions d'immigrants i es redueixen les garanties d'asil. A partir d'ara també els estats europeus estaran emparats per construir a l'estranger centres de deportació. El Papa retreu la passivitat europea davant la crisi migratòria i fa una crida a generar vies segures per afrontar la tragèdia dels migrants. Des de Gran Canària també ha exigit el dret de les persones a viure dignament. Lleó 14 viatja avui a Tenerife, on es reunirà amb diversos migrants abans de tornar aquest vespre al Vaticà. El president dels Estats Units, Donald Trump, dona per acabada la guerra a l'Orient Mitjà, assegura que ha arribat a un gran acord amb l'Iran i anticipa que es firmarà a Europa molt aviat. Teheran avisa, però, que no ha pactat cap text amb Washington. El Banc Central Europeu opta per apujar els tipus d'interès oficial per lluitar contra l'augment de la inflació. Els experts consideren que la decisió d'incrementar-los fins al 2,25% no avança un nou període de pujades persistents i continuades. Nit tranquil·la a Belfast després de dos dies de violència racista instigada per l'extrema dreta. La policia havia reforçat expressament el seu desplegament sobre el terreny. Els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona que van atendre el nadó presumptament maltractat pels seus pares asseguren davant la jutge que no havien vist mai lesions tan greus en una criatura tan petita. El Departament de Salut sanciona multes de 6.000 euros diferents centres que van atendre el nadó per no haver actuat a temps. Steven Spielberg arriba als cinemes amb el Dia de la Revelació, una pel·lícula sobre extraterrestres i secrets governamentals. També s'estrena a la cartellera Pioneras Solo Querían Jugar. Olivia Rodrigo publica avui el seu nou treball, el qual em va avançar algunes cançons la setmana passada al Primavera Sound. També arriba un nou tema i videoclip de Joan Dausà i Mama Duixa amb el títol Papi, posa-la al disc.
2: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia, Carme. Ha començat el Mundial de Futbol amb els dos primers partits del grup A. Mèxic 2, Sud-àfrica 0 i Corea del Sud 2, Txèquia 1. Avui, a partir de les 9 del vespre, Canadà, Bòsnia-Herzegovina. El Barça de bàsquet guanya el Tenerife per 97-89. El segon partit de les semifinals de la Lliga CB i posa el 2-0 a la sèrie. Demà, primer matchball per als blaugranes per classificar-se per a la final. Avui, a les 8 del vespre, el Joventut intentarà igualar el seu play-off amb el València. I l'Atlètic Barceloneta es classifica per a la final de demà de la Champions masculina de waterpolo, on es trobarà el Prorreco italià. Ahir va eliminar el Ferencváros hongarès.
0: El temps cada cop serà més estable i a la vegada més càlid. Aquest divendres el dia serà assolellat amb núvols inofensius al matí a la Costa Daurada i a la tarda al Pirineu. Les temperatures pujaran, però la calor encara es mantindrà moderada amb valors de fins a 33 graus. La calor intensa arribarà durant el cap de setmana.
4: 3. Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
5: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomà.
4: 101.2 FM.
6: Estés donde estés, ahora puedes sintonizarnos también a través de nuestra página web www.radiopomar.es. Información, nuestros locutores, noticias y la radio en directo más cerca de ti y llegando más lejos. Nueva página web radiopomar.es. Visítala porque crecemos contigo.

0: I ara sí, ja tenim amb nosaltres des del RAC, des d'Infotrànsit, el Ferran Aràndiga, que ens dirà com tenim l'estat de les carreteres. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres destacant que tenim dos accidents actius. Un ha estat a la ronda de Dalt, que en sentit nord es talla un carril de circulació provocant 2 quilòmetres de cues cap al nus de la Trinitat. També tenim un segon accident, que ha estat en aquest cas a la C32 a Esplugues del Llobregat, on es tallen 2 carrils de circulació en sentit sud amb 1,5 quilòmetres de congestió. També tenim una avaria a la AP7 a Sant Cugat del Vallès, que talla un carril de circulació en sentit nord amb 3 quilòmetres de cues des del Papiol. Per altra banda, parlem encara de retencions habituals, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Tenim cues ja al vessant Besòs, encara en tot el nus de la Trinitat, que per altra banda afecten encara les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Destaquem del nus de la Trinitat la C58, que arriba amb retencions en sentit sud per la C58. Al Vallès destaquem la AP7 amb cues entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud i entre Mollet del Vallès i Montornès en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Bon dia i bon cap de setmana. Fins dilluns, Ferran.
1: Fins dilluns, que vagi bé.
0: Gràcies, igualment. Doncs ja ens ha informat el Ferran Aràndiga sobre l'estat de les carreteres. Molta precaució, molta paciència. I no facis imprudències. No te la juguis. I no juguis amb la vida dels altres.

0: Vinga, que som a la sintonia de Ràdio Pomà al 101.2 de la FM.
1: Vas arribar un dia i tot...
0: Posem el telèfon en marxa. 93 465 77 76 93 465 7776.
1: I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Feliç amb tu, tu, tu, tu.
0: Jo també em vull passar la vida amb tu, eh?

0: plena.
1: I ara és el moment de parlar del restaurant El Badiu. El passat diumenge, el diumenge dia 7 de juny, van fer la gran inauguració de les terrasses del restaurant El Badiu, a l'hotel Badalona Tower. Ja ho saps, pots anar a dinar, pots anar a sopar, des de les 13 hores fins les 22. Vés a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu, a l'hotel Badalona Tower, avinguda Navarra número 6 de Badalona. Ja pots sopar o dinar a la fresqueta a les terrasses del restaurant El Badiu. Truca, fes reserva al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu. No t'oblidis de demanar el teu descompte especial per ser oient de Ràdio Pomar.
2: Quan es va mudar al meu barri, l'arca va posar davant la música a tope amb els arris.
1: I també, si vols gaudir del pàrquing de l'hotel Badalona Tower, està obert a tot el públic en general. Fàcil i senzill. Truca, informa't. Abonos mensuals i també de establecimiento de horas. Puedes alquilarlo por horas. Son los precios más competitivos de la zona. Parking del Hotel Badalona Tower, Avinguda Navarra número 6 de Badalona. Llama, pide información al teléfono 93 184 7900. 93 184 7900. Parking del Hotel Badalona Tower.
2: A través del cel obert, m'entren ganes de baixar, perquè cada...
3: Passeja pel dial. Escolta els altres. Sigue'ns infidel. Veuràs com tornes. Ràdio Pomar. 101.2 FM.
4: Mari Carmen Expósito está contigo en Radio Pomar.
5: Cada viernes de 4 a 8 de la tarde, carmeleros, carmeleras, no te lo puedes perder. Mari Carmen Expósito.
4: Llamadas, entrevistas, concursos y mucha alegría con Mari Carmen Expósito.
5: No te lo pierdas cada viernes de 4 a 8.

La ciutat no s'atura. Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores, compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que el jutge del cas Plus Ultra ha obert una peça separada per investigar José Luis Rodríguez Zapatero també per contraband i per delicte fiscal. El motiu són les joies trobades a la caixa forta del seu despatx que tenen un valor de 1,3 milions d'euros segons la taxació dels experts. L'expresident del govern espanyol declararà la setmana que ve pel gruix de la causa, que és de tràfic d'influències, i també per aquesta qüestió de les joies. També ens hem fixat en els informes de què disposava l'expresident valencià Carlos Mazón el mateix dia de la Dana i que l'advertien ja des de primera hora dels potencials efectes dels aiguats aquell dia. I hem sentit també com fiscals i sindicats dels Mossos d'Esquadra s'afegeixen al criteri del govern que diu que cal endurir les lleis per tinença d'armes de foc davant l'auge dels tirotejos a Catalunya. En el que portem de 2026, 6 persones han mort a trets al carrer. En tot l'any passat, els morts en aquestes circumstàncies van ser 7. Els experts i la policia ho relacionen directament amb el cultiu i el tràfic de drogues. Tot això és el que us hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara, però, podem afegir més coses, començant per una última hora i, a més important.
2: És una notícia que hem conegut fa pocs minuts. La justícia europea farà pública el 16 de juliol la sentència sobre l'aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i la resta de líders independentistes. Ho ampliem des de Brussel·les. Bruno Fortiamires.
3: Hola, bona tarda. Sí, serà dijous 16 de juliol. Aquí la principal incògnita serà saber si els jutges europeus avalen la llei d'amnistia pel que fa al delicte de malversació vinculat amb les despeses del referèndum de l'1 d'octubre. El que tenim fins ara és el pronunciament de l'advocat general de la Unió Europea, una figura que acostuma a orientar en la majoria de cops la decisió final dels jutges. I aquest cop, l'advocat general va dir que sí, que el gruix de la llei d'amnistia és compatible amb el dret europeu. Recordem que el Tribunal Constitucional espanyol està esperant aquest pronunciament de la justícia europea per resoldre les causes que afecten els líders independentistes. Però a banda d'això, també hi ha en joc les causes que afecten els CDRs. En aquesta sentència dels jutges del 16 de juliol, la justícia europea també dirà si la llei d'amnistia és esperable que digui si la llei d'amnistia és compatible o no amb la normativa antiterrorista de la Unió Europea.
2: Sobre aquesta qüestió, us anem ampliant sobre la marxa. El Tribunal Constitucional ens explica que, com que no arribaran a poder aplicar aquesta sentència, aquesta hipotètica sentència, fins a la setmana del 20 de juliol, per ells aquesta situació no canvia gaire les coses i que, per tant, la decisió final sobre l'amnistia a Carles Puigdemont i la resta de líders independentistes se n'aniria ja de cara al setembre o a l'octubre i, per tant, de cara a la tardor. Ho anirem ampliant en els pròxims minuts. És una notícia, com us diem, que hem sabut l'última mitja hora i que, per tant, es va desenvolupant. També estem buscant possibles reaccions. Més qüestió, llum verda dels treballadors de Nissan a l'oferta de l'empresa per reduir el nombre d'acomiadaments i millorar les indemnitzacions dels afectats. En un referèndum que s'ha fet aquest matí, més d'un 80% dels treballadors hi han votat a favor en l'últim dia del període de consultes de l'expedient de regulació d'ocupació. La multinacional japonesa va rebaixar de 211 a 195 el nombre d'acomiadaments i va oferir 50 dies per any treballat i un pla de rendes pels més grans de 54 anys. La majoria dels treballadors afectats són del centre de recanvis del Prat de Llobregat. I si és divendres a les 3 de la tarda, fem l'habitual repàs a la situació del trànsit, perquè, com és també habitual, a aquesta hora hi ha molt moviment. Equip viari, Marius García.
4: Doncs sí, destaquem les cues a l'AP7 de Gelida Subirats en direcció Tarragona a causa d'una topada múltiple, també força aturants entre Mollet del Vallès i Barberà, també en sentit sud, i molta intensitat de Santa Perpètua a la Roca del Vallès direcció Girona, per accedir al circuit de Catalunya, Montmeló, aturats a l'AP7 a Montornès del Vallès direcció Girona, i la C35 a banda i banda a Parets del Vallès i a Granollers, i les dues rondes de Barcelona força plenes, sobretot en sentit Besòs.

Coneixes el restaurant El Badiu? Som a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i es pot anar a dinar des de les 13 hores fins a les 22. Vine a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu a l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. Restaurant El Badiu amb 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per fer reserva, truca al 93 184 79 00 93 184 79 00 Restaurant El Badiu. Però avui serà...

des de primera hora del matí i fins que s'acaba el dia, som la ràdio que s'escolta. Una forma diferent d'entendre la ràdio. El 101.2 FM. Som Ràdio Pomar.